Carles, ves tard. Fa mig per allà on passa, té molt clar lo que és negre o blanc.

Aquests són els nostres consells. Ungles fortes. Cerqueu un remei natural per tenir les ungles fortes? Idò, aquí en teniu un. Submergiu durant 10 minuts, un parell de vegades a la setmana, les ungles dins un bol de vidre amb oli d'oliva un poc calent.

coneguem les nostres dites i refranys. No hi ha metgera que se que crema. Es diu quan ja estan actuant tots els recursos i no cal esperar-ne més.

Aquests són els nostres consells. Congelar tomàtigues. Sabíeu que les tomàtigues també se poden congelar? Per això, si n'heu comprades moltes, les podeu conservar de la següent manera. Rentau-les molt bé. Poseu-les a bollir dins aigua salada durant un quart d'hora. Escorre. Refresqueu-los i poseu-los dins bosses de plàstic en el congelador.

coneguem les nostres dites i refranys. Arrencada de cavall, arribada de somera. Ho diuen d'aquells que comencen una empresa amb força i prets se desanimen.

0: Gràcies.
1: Som l'Antònia d'Esport del Cusi.
2: Soy Alicia de Palma.
3: Som en Déu de Soyo.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Humitat a la roba. Si se tracta de peces de roba blanca, trateu-les amb aigua oxigenada i aigua a parts iguals. Però si és de color, és millor que les deixeu en remull amb aigua i unes gotes d'amoníac.

Estimades amigues i estimats amics, som en Joan Erasmo Mochi i estic parlant des de Madrid. Llàstima, perquè m'agradaria estar palma amb altres. Però què hem de fer si les coses són així? De totes maneres, jo també tinc la possibilitat de poder gaudir de la programació de Ràdio Murta, que és boníssima. M'agrada molt la música que posen. I per això vull agrair aquesta programació i vull felicitar a Manu Blanco, el responsable de l'emissora, i a tot el personal, i enviar una forta abraçada per a tots. Hem de compartir la bona música de Ràdio Murta. Una abraçada forta.

coneguem les nostres dites i refranys. De dir-ho a fer-ho no hi ha comparació. Significa que molts diuen que faran i faran i no fan res.

Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-650304, 650304. Tomeu Barceló S.A.

0: Gràcies.
1: Hola, som la Maria de l'Alló.
2: Som la Cati de Gaire.
1: Anna Maria de Serenal.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

curta, si t'agrada, digue-ho als teus amics. És que, mira, si hi ha qualcú que li ha dit a gent que ha de sentir Ràdio Murta, som jo, som Agustín Alcasta. Escoltau, això és un missatge en tot el meu coret perquè sou una emissora que si no existiés s'hauria d'inventar, s'hauria de posar obligatòria. Sou arqueòlegs de la música que posau. Sou un museu viu a través de la ràdio. I els oients estem contentíssims de sempre. Ses cançons, els consells, fins i tot la publicitat. És que m'encanta. Manu, Manu Blanco, hermano. Eres un grande, muy grande, ¿eh? Y siempre me tendrás al pie del cañón con la emisora puesta en la radio.

Coneguem les nostres dites i refranys. En tenir el cap batut, se posen la cervellera. Es diu des que valen per veure els perills quan ja hi han caigut.

Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.

Hola Manu, hola oients de Radio Murta, vos vull felicitar a tots per aquest 25 aniversari. Molt content de que poseu aquesta musiqueta que poseu cada dia, alegrau la vida a molta gent i sobretot vos vull enviar una abraçada molt forta a tothom, que sigui jo 25 anys més, molt d'anys i una abraçada.

0: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
1: Hipódromo de Sant Pardo es vesteix a Iala. Les xerrers de trot es converteixen en tot un espectacle de glamour. Dia 27 de setembre, a partir de les 11, Chapo Sa Rocheta. Xerreres de trot, espectacles, cavalls, DJs, animació infantil i molt més. Recorda, els capells són benvinguts. Els més originals tenen premi. Una festa per disfrutar en família i celebrar Mallorca d'una manera diferent. Chapo Sa Rocheta, dia 26 de setembre, a Hipódromo Sant Pardo.
2: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que eixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Ja tornen els bunyols.
2: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
3: Hola a tots, com va això? Som en Cris Junico, des de Ciutadella de Menorca. Una abraçada molt gran, molt grossa, per en Manu Blanco i els seus oients, des de Ràdio Murta. Vinga, us veiem.

Amics i amigues de Ràdio Murta, sóc en Pedro, cantant de ses bobotes, i vos volem desitjar que passeu un dia superfantàstic. I si és amb música feta a Mallorca, millor que millor. Nosaltres vos recomanem el nostre darrer disc, que se diu Bipolar. Au, idò, que passeu un bon dia. Besades a tots!

0: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.
1: Arriben les festes de Santa Maria de Sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de la festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
2: Uf, quina calor! I avui què feim?
3: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
2: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, en diversió per tota la família.
3: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
2: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més.
4: Hidroparc Alcudi, això és que a teva.
5: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
6: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

de vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

Ja tornen els bunyols. Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca. Bunyols boníssims.

0: No te perdis les rebaixes de Gespa Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gespa Bou, especialistes en talles grosses. Gespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
1: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Hipòdromo de Sant Pardo es vesteix de gala. Les xerrers de trot es converteixen en tot un espectacle de glamour. Dia 27 de setembre, a partir de les 11, Chapó sa Roixeta. Xerreres de trot, espectacles, cavalls, DJs, animació infantil i molt més. Recorda, els capells són benvinguts. Els més originals tenen premi. Una festa per disfrutar en família i celebrar Mallorca d'una manera diferent. Chapó sa Roixeta, dia 26 de setembre, a Hipòdromo Sant Pardo.
3: Hola, som la Cati de Llumajor i m'agradaria escoltar una cançó d'en Juanan Vidal. La cançó que m'agradaria escoltar és Lady Laura. Se la dedic a tots els que escolten Ràdio Murta. Un beso molt fort per tu, Manu, un beso molt fort per tots i moltíssimes gràcies.

Zemeu i germana la meva cosina, Anna Maria de Petra, Anna Blasina Carmen, Anna Maria Magdalena de Santanyí, Anna Carmen de Sant Serra, un besito, Nati, i Anna Francisca de Menorca. I bueno, i totes les que m'escolten i les que criden, totes les criden també. I a tu i a un besito. Moltes gràcies, Manu. Bon dia, adiós.

Mitja sobre baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tota elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

0: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.
1: Atención, del 24 de septiembre al 25 de octubre, como despedida y agradecimiento a todos los clientes, amigos y oyentes de Radio Murta, Can Quirante en San Jordi invitan a un delicioso postre casero a todo el que reserve para comer. Y seguimos con nuestro plato estrella, arroz seco con setas y caracoles, además de la carta de siempre. Reservas al 971-74-20-68. Can Quirante en San Jordi, martes y miércoles cerrado.
2: Arriben les festes de Santa Maria de Sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de la festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
3: Hola, bon dia, Manu. Bon dia, Ràdio Murta. Són l'Àngela de la Torre. Bueno, voldria que mos posassis, perquè anoche me distes un beso d'un... que se nom Roberto Vicario. I bueno, si la trobes me la poses, i si no la trobes me poses Viure sense tu d'Antonio Font. Vale, que fa molt que ja no escolta, que és Roberto Vicario. I bueno, la dediquen a l'Inita Moroi, a la Fina i a Encarna, que m'acordo d'elles. Ana Maria Roque de Badies i Ana Maria de la Torre, per la senyora Francisca, la Miquela de Falanich, la senyora Francisca de Menorca, la Nati de Sant Oliva, també Pantolo i la Roseta i en Jordi i la Paula des de Robés, i la tia Antonita de Cala Figuera, que ja té molt d'anys, i li desig molta salut. Bueno, i a tu, Manu, moltes gràcies, i saluto a tothom, molta salut sobretot. Fins una altra. Gràcies.

fill. I és el meu fill, Tomeu, en Llorenç, en Xisco, en Maria Antònia, en Justa, la dona d'en Tomeu, en Xisco, i a tots els meus fills. I a tots els meus nets, a tots. En Tomeu, en Maria Magdalena, en Mateu, a tots. I nets i vinyetos, a tots. I fins un altre. I en Joan Espanterista i en Maria Gamundina. I en Miquel Cotó i la seva dona que li portava, la vingant. I a tots els que criden a Ràdio Murta, que han de fer com sense de festa. I en Lluís de Manacó, que no hi havia pensat. A tots no l'he sentit que hagi cridat ningú. No sé si això està bo, no sé això. Però recordo-los a tots. Adéu.

0: Ουφ, κι είναι και όλο. Γεβούει και ο φόιμ.
1: Πώς φάσιλ, μόνο έναν και από υδροπάρκ.
0: Σι, σι, αστά ο Μπέρτ, κιά δε δύο. De las 10 a las 6 hora baixa. En diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia. Això és que a teva.
2: Ok, Travel Marruecos. La aventura continua. Estamos emocionados de ofrecer una segunda salida a Marruecos.

0: Art Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Bon dia, Manno. Són Antònia de Llucmajor. Te volia demanar si me podies posar per demà en Alberto Cortés, quan un amigo se va. La dedicaria en José Somoza, que demà és el seu cumpleaños, que em pugui fer molts, en tota la seva família i de part dels seus amics, una abraçada molt forta. Molt d'anys, José. Si la me podries posar de ben les 12, me faries un favor, perquè si no, ell no la podrà sentir. Gràcies, Manno.

0: no te perdis les rebaixes de Gaspar Bou a Muro. Camises, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gaspar Bou, especialistes en talles grosses. Gaspar Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Atención amantes del pádel, llega el 25 torneo de pádel de Diario de Mallorca. 25 años disfrutando juntos del mejor pádel con competición, diversión y grandes premios. ¿Te lo vas a perder? Inscríbete hasta el 23 de septiembre a través de www.sportelia.es y asegura tu plaza. 25 años, una pasión, el pádel. Te esperamos en el torneo de pádel de Diario de Mallorca.
3: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar.

0: Gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.
1: Soy Joana de Nou Levant.
2: Soy José Luis de Son Ferriol.
3: Soy Joana Serra de Son Cotone.
0: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971 26 60 36. Nos encontrarás en Camino Candurán sin número. Sescadanas.
3: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc, implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
4: ¡Es l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web movipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta

0: Necessites gasoil? Per la teva obra, finca o empresa, al Gasoil Sambi t'ho duim ràpid. Preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: L'Hipòdromo de Sant Pardo es vesteix a Iala. Les xerrers de trot es converteixen en tot un espectacle de glamour. Dia 27 de setembre, a partir de les 11, Chapó Sa Roixeta. Xerreres de trot, espectacles, cavalls, DJs, animació infantil i molt més. Recorda, els capells són benvinguts. Els més originals tenen premi. Una festa per disfrutar en família i celebrar Mallorca d'una manera diferent. Chapó Sa Roixeta, dia 26 de setembre, a l'Hipòdromo Sant Pardo.
4: Aquest dilluns, Xarop de Manacor us convida a viure Babel Sky Lounge Power. Música en directe, instruments del món, live loops i electrònica. A partir de les 22 hores, un vespre diferent que no vos podeu perdre. En Xarop de Manacor.
5: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656-81-2299. 656-81-2299. Geoval 8.
6: Des de 1969, es Cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te en el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971-560-073. Dimarts tancat.
7: Aquests són els nostres consells. Llet materna. Si esteu donant espit en el vostre fill i voleu produir més llet, proveu a menjar aufaus. És un recurs que funciona. La podeu trobar tant de manera natural com en pastilles a les arboristeries.

0: Ven todos los sábados a disfrutar de las noches de baile de Can Matías y Miquel. Buffet libre, con postre y bebidas incluidas. Fin de fiesta bailando con la mejor música de Roberto Coll. Info y reservas al 971-427-320. 971-427-320. Todos los sábados, a partir de las 20:30 horas, noches de baile en Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.
1: No rompas más mi pobre corazón.
2: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. Quatre campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
3: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
4: Reserva ja al 871-87-34-44, que segur que està ple.
3: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
4: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
5: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer Veterinaria a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
2: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca.
3: Outlet de sofás y colchones. Big Bang.
4: Allà a Llotja, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Vini Canella, cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vini Canella, on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

coneguem les nostres dites i refranys. Uns neixen amb estrella i altres estrellats. Vol dir que uns neixen amb bona sort i altres amb dolenta.

0: Molt bon dia a tots els seguidors de Ràdio Murta.
1: Sóc en Pau Piqué.
0: A tots els amics de Manu Blanco, bon dia a tothom i celebreu el dia amb mi.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió. Atención amantes del pádel, llega el 25 torneo de pádel de Diario de Mallorca. 25 años disfrutando juntos del mejor pádel con competición, diversión y grandes premios. ¿Te lo vas a perder? Inscríbete hasta el 23 de septiembre a través de www.esportelia.es y asegura tu plaza. 25 años, una pasión, el pádel. Te esperamos en el torneo de pádel de Diario de Mallorca.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A O per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Aquests són els nostres consells. Olor de vainilla. Col·loqueu trossets de vainilla a prop d'una finestra per a que entri el sol i tota la casa estarà ambientada amb aquest agradable olor.

Som part de obert de 12 i mitja es migdia fins a les 4 i mitja s'hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla...

Coneguem les nostres dites i refranys. De mits, pocs i bons. El valor és la dificultat de fer bons amics.

0: Ui!
1: Què vols, Tomeu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Bet, si l'he canviat, estoy a fotuts altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En en Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no vull ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
0: On? Polígono.
1: En el polígamo?
0: Ei! Hey!

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Així, moltíssimes, moltíssimes gràcies, Josep Martí Serra. Ho vaig fer, ho faig i ho faré, sempre. Gràcies, Martí, gràcies. Tu no saps lo content que està en Dani, en Juanma, jo, Mumereta. Mare meva, és que la millor aigua que tenim aquí nostra. I a la piscina, que vols que te digui, està més guapa que mai. Gràcies, Anna Martí Serra. Una ferrada per tot el personal de Martí Serra i Transports Maraneu, especialment també en en Guillem. En el cunyat, no, oh, que també. A l'altre Guillem. Saps què te dic, no? Buenas tardes, soy Julio. Hoy toca Julio, en fa 83. Hem escoltat en Tino Casal amb aquella embrujada i aquella Eloís perquè fa anys de la seva mort.
2: Un pobre pasajero que deja...
1: Però en Julio, 83, el disfrutarem avui. Aquí un especial de 3 hores, fins a les 10 del vespre.
2: Devuélveme un trocito de mi vida.
1: De les 7 a les 10. Devuélveme
2: un poquito nada.
1: Ay, es que me gusta la buena música, es que me gusta lo bueno. Pasa eso, que estoy, pues, así. De aquella manera. Estoy... No sé cómo decírtelo. Pues... mal acostumbrado.
2: Mal acostumbrado. Tu amor, mal acostumbrado, tu amor.
1: És que m'encanta en Julio, per això és el número 1 mundial. Diu, és dels bons, és dels bons. No, no, dels bons. Com si xerres de tenistes. Dius, aquest és bo, aquest és bo. Però després hi ha un que és en Rafa Nadal, no? Una cosa així. En el futbol hi ha un Messi. Tu amor. Pues hi ha en Julio Iglesias i els altres. Que estiguin vius, eh? Que ara me xerrareu de que si Michael Jackson, que si Elvis Presley... No, no, no, no. Això xerra hispano, eh? Latino. Número 1 mundial és en Julio Iglesias. Gràcies. Ves-li darrere. Ves-li darrere. Diuen de Ves Catalunya. Molt bé, bones tardes, aquí un servidor, Manu Blanco. Avui disfrutaré moltíssim de les 7 a les 10, en lo millor d'en Julio Iglesias, que avui fa 83 anys.
2: Mi amiga la tristeza, la que sabe más de
1: mí. Ay, mi amiga la tristeza, la que sabe más de mí. Uau.
2: Solo a mí.
1: Sabeu que les lletres de molt d'èxit són de el meu estimat Manuel de la Calva, del Duo Dinàmico, el Salsia, Ramon Arcusa, entre d'altres, del Duo Dinàmico. També d'un altre gran amic meu, en Dani Daniel. Aquella de... Por el amor de una mujer, 16 años. Els escoltarem totes. Bueno, anem amb la primera crida.
3: Ràpidament, això és Ràdio Murta i som en directe. Bones tardes, hola.
4: Hola.
3: Amb qui xerrant?
4: Pues Mari de Palma.
3: ¿Qué tenemos que escuchar, Mari?
4: La de Strange Love de Pet Smoke.
3: ¿A quién se dedicamos?
4: A ti, con todos los oyentes de Radio Murta en general, al Centro de Día de Més Vida, a los de Conecta Balear, a los del Gober Balear, también a Juanjo y a Carlos, a los de la Fundación Aldaba, también a los de la ONCE, también pues a todo el que le guste, y que las disfrutemos juntos.
3: Muy bien, gracias, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Julio Iglesias, mal acostumbrado.

0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbet y Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: Así, así, de Llucmajor a Radio Murta. Buenas tardes, hola.
2: Buenas tardes, hola.
1: ¿Amb qui xerram?
2: Dixi,
1: ¿quién te escolta?
2: Escolta Micromania de Manu Blanco.
1: Moltes gràcies. I a qui ho dediquem?
2: A tu. A la de dir que tu, esteu fió, dit a Ràdio Murta.
1: Molt bé, i ara la posam. Gràcies per telefonar.
2: Gràcies. Moltes gràcies, Manu.
1: Gràcies, gràcies.
0: I dona Carluski, la meva compi de Tanga Team, que és Ana Carla Pérez, Miss Balears 2023, serà qui coordinarà un desfil de models aquest dissabte a la gran festa que han preparat Chapó Sa Roqueta, Hats and Horses, allà a Cipòdron Son Pardo. Així que si vols venir, ja ho saps, dissabte mos veiem, dissabte de matí, a Cipòdron de Son Pardo.
3: Cipòdromo de Son Pardo es vesteix a gala. Les xerrers de trot es converteixen en tot un espectacle de glamour. Dia 26 de setembre, a partir de les 11, Chapó Sa Roqueta. Xerreres de trot, espectacles, cavalls, DJs, animació infantil i molt més. Recorda, els capells són benvinguts. Els més originals tenen premi. Una festa per disfrutar en família i celebrar Mallorca d'una manera diferent. Chapó Sa Roqueta, dia 26 de setembre, a Cipòdromo de Son Pardo.

0: El DJ DJ Manu.
1: Ja tornen els bunyols.
2: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
1: I doncs ja me fan gol els bunyols, clar que sí. Anem amb una altra telefonada. Bones tardes, hola. Ara mateix estàs a vostra disposició el telèfon de Ràdio Murta. La primera persona que cridi entrarà en directe. Marques 971-43-97-85. Mentre te comento que el dijous hi ha festa grossa en el xarop de Manacor. Ei, tens pla per dijous?
3: Una nit d'estiu.
1: Xarop, té la música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música.
4: Aquest dijous Xarop de Manacor vos convida a viure Babel Sky Lounge Power. Música en directe, instruments del món, live loops i electrònica. A partir de les 22 hores, un vespre diferent que no vos podeu perdre. En Xarop de Manacor.
1: Així que ja ho sé de bou, a Xarop de Manacor. Anem amb una altra cridada. Bones tardes. S'ha tornat ja. Així que demanem que, per favor, mos cridau de telèfon fixo i si és des del mòbil, que tingui bateria a cobertura. D'acord?
5: Ràdio Murta en directe, bones tardes.
6: És que ja... No, tot sol ja no és durat.
5: Amb qui xerram?
6: En Inés.
5: D'on telefona, Inés?
6: De la plaça d'Escolunes.
5: Molt bé. Qui hem d'escoltar?
6: Llorando por Granada, per Francisco.
5: Llorando por Granada és de los puntos. En Francisco va fer la versió de Granada.
6: Ai, d'això.
5: D'acord, i aquí lo dediquem?
6: Lo dediquem a Nati, com sempre, a en Miquel Escutit, ai, de son, de Rafael, a tu, si t'agrada, a la Maria de Talleric, i a tothom que li agradi.
5: Molt bé, i d'hora mateix la posem, d'acord?
6: Gràcies, rei.
5: Gràcies, bones tardes.
1: Ja sabeu que aquest dissabte tenim una festassa a l'Hipòdrom i jo ja tinc el que se diu Southfit. Outfit, et se muda que duré. Gràcies a Margalida Guiló de Gaspar Bau.
7: No te perdis les rebaixes de Gaspar Bau a Muro. Camies, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gaspar Bau, especialistes en talles grosses. Gaspar Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
8: Hola, queridos amigos, soy Francisco. Quiero mandaros un abrazo y un beso muy fuerte a todos los oyentes de Radio Murta. Hasta siempre y os deseo lo mejor. Muchísima salud y os dejo con mi música. Chao.

0: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656-81-22-99 656-81-22-99 Geoval 8.
1: Amb en Rafa i tot el seu equip, ha acabat l'estiu de manera oficial a Ràdio Murta, donant-se benvinguda a una nova estació, que segur que tindrà molt bona música, molt bons consells, recomanacions, suggerències i molt bona companyia. Sabeu de la meva estima cap al Duo Dinàmico, cap a en Manuel de la Calva i cap a en Ramon Arcusa, amic meu. Aquesta cançó, que no va ser un gran èxit, com vos dic, per jo és preciosa, hagués estat un número 1 total si haguéssim volgut. Però com que han tingut tant de números 1, per Julio Iglesias, pels propis Duo Dinàmico. Però avui vull escoltar aquesta cançó, que no és que m'agradi, és que m'encanta. I és l'única cançó cantada per en Ramon Arcusa, Salt, del Duo Dinàmico. Bons amics. I uns artistes increïbles. Adiós, verano. Adiós, amor.

0: Ven todos los sábados a disfrutar de las noches de baile de Can Matías y Miquel. Buffet libre, con postre y bebidas incluidas. Fin de fiesta bailando con la mejor música de Roberto Coll. Info y reservas al 971-427-320. 971-427-320. Todos los sábados, a partir de las 20:30 horas, noches de baile en Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.
1: No rompas más mi pobre corazón.
0: I d'en Felipe de la Cruz me deia avui que, a part de que el dissabte vespre tenen una festassa amb en Roberto Coll, ja estan preparant un sopar i espectacle en directe per diumenge 11 d'octubre amb el duo Dinàmics. Dinàmics. Música, humor i baile tota la noche. Cena, bufet i espectacle per 30 euros. Això serà el diumenge 11 d'octubre. Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
2: Bones tardes.
3: Anem aquí xerram.
2: Anna Maria de Petra.
3: Qui hem d'escoltar, Maria?
2: Una cançó de Manuel Escobar. De què t'agrada i de tu?
3: Vale, jo n'hi ha un grapat, però en triarem qualcuna. I a qui la dediquem?
2: A la meva amo, a tu i a totes les teves famílies, i a totes les filles de la ràdio Murti i a aquella dona que va complir 100 anys de Petra.
3: Molt bé, i així ho farem. D'acord?
2: Molt bé, gràcies.
3: Gràcies, bones tardes. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. I de...
0: Si posam aquella altra versió de Manolo Escobar d'una cançó que també va popularitzar en Julio Iglesias, de Caballo Viejo, per exemple. Aquí n'hi ha un grapat que podríem posar, però bé. Posarem aquesta, vinga. Recordeu, diumenge 11 d'octubre, cena i espectacle en directo, Can Matías i Miquel. Can Matías y Miquel Now presenta todos los sábados noche música en vivo con Roberto Coll, live music, line dance, gran pista de baile con todas las modalidades de baile, buffet libre. Información y reservas al 971 42 73 20 42 73.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: No te perdis les rebaixes de Gespa Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gespa Bou, especialistes en talles grosses. Gespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Així és, Gespa Bou estarà a la festa Chapó Sa Roqueta aquest dissabte de matí a Cipòdron Son Pardo.
1: Anem amb una altra telefonada. Bones tardes.
2: Bones tardes, Manu.
1: Hola, amb qui xerrem?
2: Anna Maria de Palma. Que te de chapó per tot el que mos estàs posant, eh?
1: Moltes gràcies. Què t'agradaria escoltar?
2: Algo de Josedito.
1: Molt bé.
2: Ara que hem posat aquest famós, no posem un altre, no?
1: Me pareix fantàstic.
2: Ah, que sí, pobre. Sí. Jo m'ho quedarà molt quan vols les teves pel·lículates, eh?
1: Clar que sí. No passen, sí. I a qui no dediquem?
2: Bueno, anem de la Pobla, de Francisca de Menorca, de Nati de Sant Oliva, i especialment per tu i per tota la teva família, vale?
1: Moltes gràcies.
2: Ai, que vagi bé.
1: Adéu, bones tardes.
2: Bones tardes.
0: Ja sabeu que me'n vaig a Egipte. Vens en jo la primera setmana de novembre i d'acord a qualsevol oficina del Com Viajes.
3: Descubre las joyas del Nilo con Manu Blanco de Radio Murta. Salirá desde Palma de Mallorca el 1 de noviembre. 8 días, 7 noches, desde 1.699 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones en tu agencia Alcón Viajes. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
4: Hola, soy Joselito. Y desde aquí, desde Utiel, quiero mandar un saludo y un abrazo a mi amigo Manu Blanco y a todos los oyentes de Radio Murta. Un montón de abrazos. Adiós.

0: Aquest dillot xarop de Manacor vos convida a viure Babel Sky Lounge Power. Música en directe, instruments del món, live loops i electrònica. A partir de les 22 hores, un vespre diferent que no vos podeu perdre. En xarop de Manacor.
1: I de Manacor, de xarop...
2: A Ràdio Murta, anem amb una altra telefonada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Anna Magdalena, de Can Redó. El que passa que no visc allà, ara.
2: Molt bé. I on vius?
3: A molt baix. Ara, bueno, ni se sap.
2: Ah, molt bé, bueno. Ja estava així.
3: No, però no us hem plegat mal la contestació. Que se m'ha escapat així.
2: No te preocupes.
3: Vale. Volia escoltar en Francisco, si pot ser, per favor. Aleluia.
2: Clar que sí. I què ho diguem?
3: O el Divo. A tots vosaltres.
2: Molt bé. I d'ara mateix la posa.
3: Vosaltres i era el meu amo.
2: I d'ara mateix sonarà.
3: Vale, pues moltes gràcies, rei.
2: Gràcies.
3: I moltes recuerdos. Un besito del nene.
2: Gràcies, de part teva.
3: A sa senyora i a sa mare, vale?
2: Molt amable.
3: Vale.
2: Bones tardes.
3: Adiós.
1: Me'n vaig a Montuïri i ara torna.
4: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
5: Blanca Terra, gust amb arrels.
6: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Francisco. Quiero mandaros desde aquí un abrazo y un beso muy grande a todos los oyentes de Radio Murta. Hasta siempre y espero y os deseo lo mejor. Muchísima salud. Gracias y un beso.

0: Hola, queridos amigos, soy Francisco. Un abrazo fuerte.
1: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.
2: Molt bé, i de quan falten 10 minuts pràcticament per les 7, avui que vam s'estiu, comenzamos, sí, ya empezamos el otoño, fíjate, vamos a ver qué tiempo hace este otoño, vamos a ver. Y porque este estío está feixuca, no me digas que no. Bé, com us comentàvem, estan preparant un fantàstic programa de los Javaloyas, sí. Crec que el faran dia 1 d'octubre, sobre baixa, no farem cridades i farem un especial. Després, més cosetes, que sí, que ha llegat otoño, se despide el verano, Julio Iglesias en fa 83, avui fa anys de la mort d'en Tino Casal, i moltes cosetes, sempre amb bons consells, recomanacions i suggerències com aquesta que te faig jo personalment. Fins demà!
1: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre Ciudad Real, Almagro, Campo de Criptana, El Toboso y las impresionantes lagunas de Ruidera. Incluye vuelos, hotel de 4 estrellas, excursiones, pensión completa y una espectacular gala de fin de año con cotillón y música. Solo 890 euros por persona. Plazas limitadas. Infórmate y reserva ya en Halcón Viajes.

Des de 1969, es Cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te en el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971 560 073. Dimarts tancat.

Aquest dilluns, Xarop de Manacor us convida a viure Babel Sky Lounge Power. Música en directe, instruments del món, live loops i electrònica. A partir de les 22 hores, un vespre diferent que no vos podeu perdre. En Xarop de Manacor.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

L'Hipòdromo de Sant Pardo es vesteix de gala. Les xerrers de trot es converteixen en tot un espectacle de glamour. Dia 27 de setembre, a partir de les 11, Chapó Sa Roixeta. Xerreres de trot, espectacles, cavalls, DJs, animació infantil i molt més. Recorda, els capells són benvinguts. Els més originals tenen premi. Una festa per disfrutar en família i celebrar Mallorca d'una manera diferent. Chapó Sa Roixeta, dia 26 de setembre, a l'Hipòdromo de Sant Pardo.

és l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.

0: Ουφ, κι είναι και ολό. Γεβού και φόιμ.
1: Πώς φάσιλ, μονενάν και απίδρο πάρκ.
0: Σι, σι, αστά ουμπέρτ, κι άδε δύο. De las 10 a las 6 de Sorbaixa. En diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els pactes especials per residents i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia. Això és que a teva.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

Perdó, més 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Podrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella, relats, sabor i ambient a cada plat.

0: Ui!
1: Què vols, to meu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Vaig, si l'he canviat, estoy a fotuts altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En en Pere, li he venut.
0: Has fet el canviu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no vull ni les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
0: On? Polígono.
1: En el polígamo?
0: Ei!

Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza la

0: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Cada dijous a les 9 i mitja d'escapvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, gent sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
3: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
4: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage,
3: voyage. Pensar en viajar és pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
5: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
6: Ven todos los sábados a disfrutar de las noches de baile de Can Matías y Miquel. Buffet libre, con postre y bebidas incluidas. Fin de fiesta bailando con la mejor música de Roberto Coll. Info y reservas al 971-427-320. 971-427-320. Todos los sábados, a partir de las 20-30 horas, noches de baile en Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.
7: No rompas más.
8: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
9: Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971
10: 20, 10 de 7. 20, 10 de 7. Dilluns tancat.
11: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbet y Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
12: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 972-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
13: Este viernes 25 de septiembre, ven vestido de blanco y vive una noche blanca en Bonagent, calle del Ferro 12, Santa Catalina. Cena, música en vivo con Sebastián y muy buena compañía. Pamboli, bebidas y postre incluidos, todo por solo 14 euros. Las fas limitadas, reserva ya al 971 45 25 15 y nos vemos en Bonagent.
14: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
15: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
16: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Jaume Miquel Ferrigut de Benacà.
1: Telefon de Porta Colom, Sant Antoni Roig Andreu.
2: Sona Noelia de Falanit.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta.

Aquests són els nostres consells. Cortines sempre blanques. Preocupa des fons de tabac, de sal i des parts d'estens, la tela de les cortines pot agafar un color groguenc. Perquè recuperin el seu blanc original, quan la renteu, afegiu en el darrer aclarit un paquet de llevadura.

Coneguem les nostres dites i refranys. Les figues i els amors, les primeres són les millors. El primer amor provoca sentiments més forts que els altres.

Si casa de sort d'esquiar, talment com vos la deixàreu, en sa font, enmig del pati, en ses taules i el terrat, sa canal que hi tira aigua, el rebost i sa foganya, aquell llit que vos dos miu aquí ser vostres germanes el tenen a raconar. Per si el que és un dia tornau, i una cosa vos vull dir,